0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble Punity, passió pel balonmano.
1: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Humble Punity.